era que tu has fet feu la boda, que el món on el deu la nostra fitxa. Deu el ser fitxa. Es que yo no me negué. Ya lo hago todo, te digo, no me debo no. Ni vaya, ni cronca, todo.